0: fora lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
6: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
7: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosanquirca.cat.
2: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosanquirca.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit,
3: Miro la meva bo,
1: Andreu Cistella, el Pauet,
4: Kitchen Café,
1: Contes de microbis,
5: La desfilada dels microbis,
1: Posem fil a la poesia, Viatgem pel món, Els contes del Pep, Jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare,
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni.
3: Miro la meva boba.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs hinxororama.
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
12: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
11: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.
12: Working 9 to 5, what a way.
13: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
13: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Pep, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes: connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
6: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Publica radiosanquirsa.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirsa. Tastet de Radio Sanquirsa. En Tastet de Radio Sanquirsa se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirsa.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirsa.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva bola.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Aquí, Xan, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Ves, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Gracias.
1: Ahí vamos.

Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Aquí xan, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

crema per dir tota aquesta tristó. A vegades et penso i m'he de conformar, que ja no vull que torni a ser com abans, que ja passa que amb el temps queden els dies bons, que ja passa que amb el temps i vas pensant més poc.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i al... Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosanquirza.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. A Ràdio

0: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
1: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
0: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil·la, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi a la cara?
3: Posa'm un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara.
5: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
7: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
8: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
7: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
9: Miro la meva bola.
7: Andreu Cistella, el Pauet.
10: Ah, Kitchen Cafe.
7: Contes de microbis.
11: La desfilada dels microbis.
7: Posem fil a la poesia. Viatgem pel món. Els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
12: Li diré a la meva mare.
13: La Moixiganga.
7: Un programa presentat per Moisès Bru.
8: La Moixiganga.
13: Ves, quina gràcia.
14: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
7: Benvinguts al Circ Petit.
15: Obro la porta, manca el dimoni.
9: Miro la meva bola.
15: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
16: El genís fa màgia, no miracles,
17: Doncs quin xororama!
7: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.
18: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
19: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
20: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
21: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

crec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen. Estimar-me.

que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé.

0: Sanquirsa, radiosanquirsa.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
12: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes. Però quantes nits he pensat que quan el món sigui nostre no tindrem lloc on anar. M'avorria els sopars i m'avorria les festes.
1: Giornalieri internazionali e internazionali.

0: Angelica, radiosanquirza.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
3: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

sense ell. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes?
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta?
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap?
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a
10: l'òpera. Per una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.
1: Nostalgia.

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Poblejant.
2: Som a tot el país.
1: Poblejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
0: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

deixat mig rinyó en aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou.

0: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: clica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
5: sempre al teu costat.

0: Crònica, radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
3: Radio San Quirze.
4: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva boca.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Kitchen Café.
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Ves, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
4: Miro la meva boca.
3: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororama.
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Clica radiosantquirze.cat.
11: That's right, I'm sad and blue, 'cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I sing.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i
6: a... Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, Radio Sant Quirze.

0: Publica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze...

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat. Si tu ja no

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Orella.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
1: i al... sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
7: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
7: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
8: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Codifica radiosantquirze.cat.
1: Els somnis dels anells. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos per versos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obro la porta, manca el dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Sempre al teu costat.

0: Quirques.
1: Clica radiosantquirze.cat.
2: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
3: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
2: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
3: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
3: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
3: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
5: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven, o pasan, o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet Radio de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet Radio, de Radio Sant Quirze.
6: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
7: Radio Sant Quirze.
8: Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Hola, som la Teo i l'Àfrica, venim de l'Institut IES, som de segon d'ESO, estem aquí gràcies al Consell d'Adolescents de Sant Quirze del Vallès. Som les representades i avui parlarem del benestar emocional, les pantalles i la som.
1: Per començar, hem demanat l'opinió a una psicòloga del CAP i als del Canya Jove.
2: Sara Pla Sancho, psicòloga especialista en salut mental d'infants i joves.
3: Què opines sobre el nostre dia a dia, o si la nostra rutina i si és saludable?
4: Doncs moltíssimes gràcies per convidar-me abans que res. I quina pregunta m'heu fet, perquè aquesta depèn de la rutina. Jo penso que cada adolescent tenia una rutina molt, molt diferent. Això és, la rutina en si ens estructura. La rutina ens dona un sentit, no? Ens ajuda a que puguem gestionar el temps. Però depèn, si està molt, molt sobrecarregada, pot ser la rutina no saludable, no? Perquè també necessitem espais de descans. Si és una rutina on només tenim espais de feina i anar a l'institut i no tenim com un oci, es queda una mica pobra també. Si és una rutina on tenim, no, uns hàbits saludables de son, d'alimentació, la rutina ens ajuda a mantenir-los i a que ens mantinguem sans. Si en aquesta rutina, no, és tot més caòtic i cada dia sopem a una hora, anem a dormir a les 2 de la matinada quan al dia siguient tenim institut, no és una rutina saludable. Tot depèn del cas, no? Dintre la rutina seria important que hi haguessin molts factors que mantenen la salut, també la salut mental, que és que hi hagi una son adequada, val? I un ritme son, vigília, estructurat i que es mantingui. Encara que hi hagi alguna variació al cap de setmana, no passa res, però en general necessitem dormir prou hores. Que hi hagi 5 àpats al dia, val? Que no ens saltem el desdejuni, perquè això també fa que no anem preparats del tot a l'institut. I que hi hagi esport, que hi hagi algú d'oci, val? Això ens ajudaria a mantenir una bona salut mental.
1: Creus que utilitzem bé les pantalles, o sigui, com les utilitzem, i si creus que això ens afecta molt i si ens afecta com?
4: Les pantalles és un temazo, oi? És un temazo perquè són molt atractives i enganxen moltíssim. Val? Estan, pensem que les pantalles estan elaborades per, vull dir, enginyers informàtics, psicòlegs, neuropsicòlegs, val? Gent de Silicon Valley que dissenya, al final, programes per a que ens quedem enganxadíssims. Aleshores, clar, poden tenir els seus beneficis, poden tenir molts riscos al mateix temps. Ben utilitzades, no? Com a eina de cerca, com a eina, pot ser fins i tot, no, per a comunicar-nos o d'oci, però d'una forma concreta, no? I que no ens envaeixi altres espais, pot ser molt útil. Si ho utilitzem massa temps, si veiem molts reels, els reels, no? S'està veient una relació molt directa, just, amb dificultats més atencionals. Hi ha nens i nenes i adolescents que no tenien prèviament cap tipus de diagnòstic. També s'està relacionant molt el tema de les pantalles amb trastorns de l'alimentació, trastorns de la imatge corporal, perquè al final, no, molts cops els filtres que podem ficar-nos ens retornen una imatge que no és realista. S'està relacionant també molt amb autolesions i amb pensaments de suïcidi. Val? O sigui, les pantalles poden ser un risc segons com les utilitzem. Aleshores, ben utilitzades en supervisió, està bé.
0: Creus que els horaris d'escola estan bé?
4: Aquesta és una pregunta una mica trampa, oi? A veure, penso que a nivell d'hores no estan malament. És certament que com a adolescents en general necessitaríeu aixecar-vos biològicament una mica més tard. Aleshores, us fan aixecar-vos molt d'hora, no? I de fet el sentit moltes vegades a mi em crida l'atenció, no? Que a la primària entren molts cops a les 9 del matí, entren una mica més tard i vosaltres heu d'entrar més matí. Quan el ritme biològic, si us deixéssim seguir el vostre ritme biològic, els adolescents necessitaríeu entrar una mica més tard que ara.
0: Bueno.
3: I també volíem saber, arrel d'això, què opines de les nostres hores de son.
4: Que són molt importants. Que al final, no, la son és la base per a tenir una bona salut mental. De fet, hi ha algunes persones, no, amb trastorns de l'ànim que just el no mantindre un ritme de la son ben regulat es relaciona amb un empitjorament de la seva salut mental.
2: Jenny Palomino i Anna Parcerissa, dinamitzadores del Servei de Joventut de l'Ajuntament de Sant Quirze.
3: La primera pregunta, què opineu del nostre dia a dia, és a dir, la nostra rutina?
5: Vale, doncs nosaltres creiem que en general doncs porteu una vida molt estressant també, no, perquè entre les hores que es passen al centre, després les hores que s'han de dedicar als estudis, als treballs, als deures, i que la majoria de persones, de joves d'aquí de Sant Quirze fan moltes extraescolars, doncs en general trobem que és una rutina bastant estressant i que no hi ha cabuda a poder descansar, poder avorrir-se, poder conciliar, bueno, tenir hàbits de son més saludables.
6: I bueno, no sé si s'enllaça potser amb la següent pregunta, però també hem parlat del tema de les pantalles, com de les hores que es fan servir de pantalles a part dels extraescolars, a l'institut i tot això, que creiem que ocupa com bastant temps en el dia a dia dels adolescents, almenys amb el que hem parlat, i com que això també afecta el benestar.
5: Estem d'acord.
3: Creieu que l'abús de les pantalles ens afecta, i si ens afecta, com?
6: Sí que us afecta, sí. O sigui, a vosaltres, però crec que també als adults, o sigui, crec que és una cosa que no s'està gestionant bé, i al final és el que parlàvem abans, que ja esteu 6 hores a l'institut i moltes d'elles esteu amb el portàtil i ja supera com les hores recomanades per la vostra edat d'estar davant d'una pantalla. Si després li afegim el mòbil o la Switch o videojocs o la tele o el que sigui, està sumant moltíssimes hores davant d'una pantalla, i això afecta la son, afecta la concentració.
5: Sí, jo. Perquè al final no és només utilitzar-la, sinó de quina manera s'utilitzen. I pot ser una eina, però també s'han de limitar les hores. I també, si s'utilitzen, per exemple, xarxes socials, doncs és com un bombardeig d'estímuls constants de que acaben afectant també el nivell de concentració, d'hiperactivitat, no? Els estímuls que necessitem, la dopamina que ens va bombardejant constantment també, i el sentit d'insatisfacció constant.
0: Quina és la realitat actual a Sant Quirze sobre el tema del benestar?
5: Bueno, això ho hem comentat abans bastant, no? Amb les preguntes.
0: Sí.
5: Però si considereu que falta alguna cosa o...
6: El tema del son, no sé si ho hem comentat.
5: No molt, sinó que pot afectar molt la rutina que teniu, les pantalles, el son, però no...
6: Bueno, i sí que també hi havia l'enquesta aquesta, que hi havia més noies que dormen menys de 6 hores que nois.
5: Sí.
6: Però això té conseqüències per la salut també, i crec que afecta com a tot el malestar del que m'està parlant.
0: Vale, i què s'està fent des de l'Ajuntament amb aquest tema?
6: Vale, des d'aquí al Servei de Joventut tenim el servei de Parlem, no? Que us hem comentat, que és un servei de suport psicològic on cada 15 dies ve una psicòloga i atén a diferents persones que ho necessiten. És un servei gratuït, llavors es pot apuntar qui vulgui d'entre 12 fins als 30 anys.
5: Sí, només ens heu d'escriure per WhatsApp o Instagram, i nosaltres us concertem alguna cita.
6: I és un servei que funciona bastant i que sempre
5: hi
6: ha gent que ho utilitza.
5: Després, des d'aquí també es fan moltes activitats dins del Canya Jove, vinculades al benestar emocional, però des de diferents vessants, tant educació emocional o sexualitat o relacions saludables amb un mateix, amb les altres persones, també hàbits saludables, alimentació. Es tracta també des de benestar físic, fent esports o diferents activitats. Llavors es tracta com des de diferents vessants al benestar emocional. I bueno, relacionant les activitats que es fan aquí, també es fan campanyes amb aquestes temàtiques i tallers als instituts. sobre autoestima, consums de drogues, sexualitat o altres temes que als instituts, bueno, nosaltres tenim un catàleg de tallers i els instituts són els que demanen els tallers i també diuen per quin curs els volen.
7: Nosaltres creiem que els nostres horaris són massa intensos, les nostres hores de son són molt poques i ens apreta molt a l'institut. A més d'estar 6 hores fent classe, que això equival a més o menys 5 hores i mitja sentats en una cadira, ens posen deures i exàmens, o sigui que una hora i mitja més sentats en una cadira per dia.
0: També vam anar a entrevistar els adolescents per saber la seva opinió.
8: Què opines del teu horari escolar?
9: Bueno, jo penso de que està bastant bé, vull dir, les classes estan molt bé, tenim una hora, bueno, tenim com 10 minuts de patir entre unes classes, llavors m'agrada més que a primer, perquè a primer l'únic que només tenim una mitja hora de patir i tenim tres classes seguides i ara tenim com dues classes, i tenim dues classes, un descans, i després tenim dues classes, un altre descans i dues altres classes i ja acabes el dia. Llavors jo crec que, bueno, aquest canvi ha estat bé i la resta jo crec que res malament, la veritat, està bé.
7: Què fas amb el teu temps lliure i si estàs molt, molt estressat?
10: Jo, en el meu temps lliure, sóc d'aquelles persones que juga molt a videojocs i mira bastant el mòbil, bé, tampoc tant com us penseu. Una hora i mitja diària, tampoc és que em passi molt, però la veritat és que tampoc és que faci alguna cosa de profit, i això ja ho sap tot el món. I d'estrès, quan tinc així més estrès és, per exemple, quan a casa em fiquen feina, al col·le també em fiquen feina, vinc d'un extraescolar que vinc tard, llavors allà, com que tinc tantes coses a fer, sí que als joves els hi entra una mica d'estrès, no? I jo crec que em sembla això, que com tota la vegada, llavors sí, però si és separat per temps, però tampoc aprofites el teu temps lliure, sí que estàs més estressat.
7: Què opines sobre el benestar emocional dels joves?
11: Doncs crec que molta gent de la nostra edat fuma més que abans i que es consumeix més productes dolents dins del seu cos, i crec que això és culpa dels pares i no culpa dels nens.
12: Quantes hores dormiu i ho veieu suficient?
13: Doncs jo normalment intento apuntar cap a les 8 hores i no sé si de vegades, si sempre es compleix, però em noto bastant cansada sempre.
14: Què creus que necessites per tenir benestar emocional?
15: Doncs jo crec que per tindre el benestar emocional necessitem totes les necessitats bàsiques, més alguns petits capritxis com sortir amb els amics o jugar el que sigui, o descansar molt.
7: Creus que és important la son per tenir benestar emocional?
16: Pues jo crec que sí, perquè si un dia dorms 2 hores, pues estàs cabrejat i estàs molt cabrejat i de mala llet i estàs malament, però si dorms 8 o 9 hores, pues estàs més bé.
0: Nosaltres canviaríem els horaris o la quantitat de deures i hores d'estudi que ens posen. Proposo al Consell fer una xerrada a l'institut.
7: Moltes gràcies per escoltar-nos. Esperem que hagueu disfrutat d'aquest programa. Agraïm a la Ràdio Sant Quirze, que ens ha ajudat molt. I des del Consell d'Adolescents, si teniu entre 12 i 14 anys i voldríeu aportar les vostres idees a més, podeu participar-hi. 2 alumnes de cada classe, de primer i de segon d'ESO. Fins a la pròxima. Moltes gràcies.
2: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la caputxeta vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva boba.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana, a la Moixiganga, no t'ho perdis.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, soc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
5: i al... sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
6: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: de la Serra de Gallines. Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Benvinguts, com sempre i a tot arreu. Jo crec que et tornarem a veure'ns, perquè tenim temes que se'ns obren a altres temes, per aquí i per allà. I a tots vostès, doncs, moltes gràcies. A tots vosaltres, moltes gràcies per escoltar-nos, i fins la propera setmana a Punt i Coma, a Ràdio Sant Quirze. Gràcies.
2: Gràcies.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: A Ràdio Sant Quirze som solidaris. Amb Laura Roger.

0: Benvingudes i benvinguts a un nou programa del Som Solidaris. Abans que res, agrair el vostre suport. Aquest nou programa ens porta a parlar de nous projectes, d'iniciatives i una agenda sempre farcida d'activitats. I també comentar-vos que diumenge, des del Port de Barcelona, no només va salpar una flotilla, salpar una consciència. En un món acostumat a mirar a una altra banda, un grup de persones decideix posar rum allà on el silenci pesa més que les paraules: Gaza. No porten armes, porten ajuda. No busquen protagonisme, busquen justícia. I sobretot porten una pregunta incòmoda per a tots nosaltres: fins quan? Aquest no és només un viatge per mar. És un acte de dignitat, de desobediència pacífica, de solidaritat que travessa fronteres i desafia bloquejos. Avui parlarem amb persones que han decidit no quedar-se a casa, que han canviat la impotència per acció, perquè quan el món calla hi ha qui decideix navegar. I d'això volem parlar avui, dels amics que volen arribar a Gaza, dels amics que porten projectes endavant, d'amics que presenten activitats al nostre poble, de bons amics que creuen que cada petit acte té valor i ens fan sentir que la lluita continuem, poc a poc, perseguim, que sabem el món que volem i no ens rendim. I així comencem avui aquest Som Solidaris.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Amb Laura Roger.

0: I avui us volem presentar l'Ernest Pérez i el Sergi Millas. Ells són veïns de Sant Quirze, ens venen a explicar un projecte i el millor és passar-los amb ells la paraula. Bona tarda. Bueno, també ens acompanya l'Anna i ella és la companya que a tot arreu ens la trobem a Sant Quirze, però també hi està implicada i també és una defensora d'aquest bonic projecte. I bé, bones tardes a tots tres. El projecte és Caminem per la Vida i penso que ens agradaria que ens l'expliqueu, que ho expliqueu vosaltres, i m'és igual que si comenci el Sergi, que comenci l'Ernest i que l'Anna hi participi. Aquí estem tots sentats fent una conversa de cafè.
1: Molt bé.
0: Doncs com va això? Com ha començat tot això?
1: Bueno, en primer lloc, gràcies per donar-nos l'oportunitat de poder venir i ajudar-nos a fer una miqueta de difusió. I bueno, això va començar d'un projecte, de vida molt personal, de tres persones que vivim aquí al poble i que, entre cometes, doncs, la vida s'ha creuat i a més s'ha creuat en coses molt, molt semblants, no? En aquest cas, l'Ernest i jo, doncs, hem tingut una vinculació amb aquesta enfermedad a través de les nostres dones, i a l'Òscar, doncs, en si mateix, no? A la seva pròpia pell, no?
0: Parlem del càncer.
1: I, bueno, doncs, jo personalment ja havíem començat a fer alguna coseta fa un any, doncs, perquè bueno, la meva dona va morir fa 3 anys, llavors ella que estava acabant un conte per nens i vam començar, doncs, a acabar aquest conte i que havia quedat com pendent, el vam publicar, vam fer una altra publicació, sí. I arrel d'aquí la donació, doncs, l'hem de fer efectiva encara a un centre d'investigació de recerca oncològica, que és el BIO, el Centre de Recerca Oncològica de la Vall d'Hebron. I bueno, doncs, això va ser un acte, doncs, enfocat una única vegada, però arreu d'aquí vam pensar, ostres, què podem fer que no es quedi només amb una única vegada, no? Que continuï, no? I arreu d'aquí, doncs, la realitat és que aquest tipus de centres de recerca, doncs, es nutreixen econòmicament bàsicament en dues línies, no? Una que són projectes d'investigació que venen a través de fons europeus, nacionals o
0: locals, oficials.
1: Correcte. I segona, a partir d'iniciatives solidàries com la que nosaltres hem decidit engegar, que també són una part important, no?
0: Oh,
1: I llavors a partir d'aquí amb l'Ernest i amb l'Òscar vam decidir, doncs, que podíem fer alguna cosa aquí al poble, que no existia com a tal algú a nivell solidari en la línia oncològica contra el càncer, i ens vam llançar, doncs, a buscar aquesta iniciativa, que és Caminem per la Vida. I Caminar per la Vida significa buscar gent que vingui amb nosaltres a caminar amb l'objectiu de fer una petita aportació econòmica que destinarem de forma íntegra, doncs, amb aquest centre d'investigació per ajudar a la recerca de contra el càncer.
0: Bé, això és important, o sigui, el càncer és que al final ens implica a tots, qui no ho ha patit, la família, per desgràcia, i estem tots lligats, no? I és veritat que com a Sant Quirze hi hem participat en maratons i en coses, però instituït per gent de Sant Quirze i per fer-ho a Sant Quirze, és veritat que no n'hi havia pas cap, no? Sé que vosaltres també formeu part de Sant Quirze de Vida.
2: Sí, recollim una mica tot el tarannà i tot el que ha fet històricament.
0: Ja sou una entitat.
2: Ja érem una entitat que en aquest cas ens anava molt bé perquè ja tenia projectes semblants.
0: Exacte.
2: Sant Quirze de Vida sempre havia recollit diners per ajudar l'institut. Nosaltres hem fet aportacions també a la Marató molts cops. I aquest, doncs, és un nou repte per Sant Quirze de Vida. Havia quedat l'associació un tant estancada,
0: bueno,
2: d'alguna manera,
0: després
2: de la pandèmia que vam fer una tasca molt important amb les mascaretes i pantalles, era important, i ara, doncs, ha sorgit aquesta oportunitat i ha sigut una conjunció d'interessos. Ja li anava bé Sant Quirze de Vida i el Sergi, que encara no era de Sant Quirze de Vida en aquell moment, vam pensar que la forma més ràpida d'organitzar-ho tot, de tenir una associació de darrere que ja pot fer una donació, que no seria una donació personal, sinó que seria a través d'una associació legalment constituïda, doncs podia ser l'encaix perfecte per fer tot això, perquè en definitiva el que ens plantegem no és qui acaba donant, sinó que sigui efectiva la donació, no? I aquests diners vagin reverteixin a tota la investigació contra aquesta enfermedad que, com ha dit el Sergi al principi, ens ha colpit tan durament.
0: clar, vosaltres a nivell personal, que això ja és afecta més, no? Però és que és això, és que aquí no, afectat de tota la població, no? Jo el que sí que, doncs, ara el que voldria és recordar que com, quan serà, quines dates, com hem de fer-ho, que la gent li quedi molt clar com ho tenen que fer, doncs, per fer aquesta caminada per la vida.
1: Bueno, és molt senzill. La data que tenim és el dia 31 de maig, sortirem a les 10, des de la Masia de Can Feliu, i caminarem en dues versions, farem una versió de 5 km i una versió més curteta de 2,5 km, perquè la idea sempre és que sigui el màxim inclusiu possible, o sigui, que pugui venir gent d'un any, o
0: exacte,
1: gent de 100 anys,
0: sí, sí, sí,
1: si pot caminar i li va bé, i que puguin escollir entre fer una caminada més curta i més llarga. Llavors, ja 31 de maig, 10 hores, i com arribem fins aquí? Doncs a través d'una inscripció. Hem fet una pàgina web, a part de que estem penjant cartells per tot el poble, per fer això, perquè sigui fàcil, perquè es pugui escanejar un codi QR i entrar, i a través d'una pàgina web, que és Non-Stop Run, i després a partir d'allà seleccionar la caminata solidària, Caminem per la Vida, que està dintre, Non-Stop Run.
0: Run amb N o amb M?
1: A-R-N.
0: A-U.
1: Seria tot en anglès, correcte.
0: Vale.
1: I llavors a través d'aquí, que també tens l'enxerç a través de... Hem fet un perfil d'Instagram, que és Caminem per la Vida. Es pot accedir directament aquí i fer l'inscripció. L'inscripció té un cost de 12 euros, que és el que parlàvem abans. La idea és que a través d'iniciatives també de buscar aportacions econòmiques a través de comerç local i algunes altres coses que estem buscant, podrem cobrir tots els costos de base que tenim, no? Perquè la idea és que, doncs, a cada persona que vingui s'emporti un record com una samarreta, vindrà un grup de músic que és vindrà un grup de jazz, perquè després quan acabem volem que sigui un acte un dia lúdic, festiu, no? Volem que tot
0: una
1: això
0: matinal,
1: correcte, no? Que quan acabem, doncs, puguem prendre alguna cosa, la gent del patio, doncs, també s'ha posat molt, molt bé perquè podem, doncs, es puguin portar coses per veure, per menjar, i que quan acabem, doncs, tinguem una estona, doncs, per escoltar música, per xerrar i per gaudir, no?
0: Tot això passarà a la Masia de Can Feliu. Que tenim un bon espai, que tenim un bon lloc per poder gaudir tot el matí i tot el dia. Tindrem alguna ruta marcada per aquests 5 quilòmetres?
1: Sí. Malauradament aquest any no ens han deixat, o no puguem, no és que no s'hagin deixat, sinó que la pesta portina ha fet que no puguem anar pel torrent a la Batxucanera.
0: Exacte, sí que fareu el que podem.
1: Farem un recorregut
2: urbà.
1: Urbà, absolutament urbà. Sortirem de la Masia de Can Feliu, farem un recorregut circular,
0: tenim
1: Pau Casals, Avinguda Can Pallàs, i tornarem.
0: Sí, el que faci falta, sí.
1: Sí, no podem fer una altra cosa, no podem sortir a zones més xules perquè no hi ha possibilitat aquest any.
0: No, però bueno, estem parlant també de 5 quilòmetres, que només que donem dues vegades a volta al poble, que pugem a dalt al que pugem al caminet dels Pins del costat de l'autopista, i tornem a la Masia i hem fet els 5 quilòmetres.
1: El recorregut és xulo, no és lleig, el que passa és que potser hauria estat una mica més xulo, baixar una mica per torrent, però no podem.
0: És molt bonic entrar a la serra, i que portem des de desembre sense entrar-hi, vull dir que els que fem marxa nord i que caminem cada dia ja ho sabem, que és una mica...
1: Sí.
0: No sé què més ens voleu explicar, que tenim més activitats, teniu alguna altra cosa pensada? M'ha semblat que anàveu per les escoles, que volíeu fer difusió.
1: El mateix dia també, quan acabem, entre el, diguem, el vermut musical, i quan acabem farem una petita, si acaba de quadrar bé, una petita classe de zumba, a través del poliesportiu també. L'Ajuntament ens ha donat la possibilitat. Des d'aquí també agraïm a l'Ajuntament tot el recolzament que ens ha fet des de l'inici. És un projecte que has entrat molt pels ulls, que és el que deia abans, no? No existeix com a tal un projecte que volem que intenti consolidar-se d'aquesta manera a nivell solidari. I
0: no sé, parlàvem de que havíeu anat a les escoles.
1: Sí.
0: Sabíem que havíeu fet alguna xerrada, perquè és una manera d'implicar-los, d'implicar els joves, de donar-los doncs això, no?
3: Explica-lo del dorsal que fan els nens.
1: Sí, la nostra idea també va sorgir a través de l'Òscar. I és que, clar, nosaltres havíem pensat inicialment que volíem córrer, que fos una cursa doncs, solidària, i una cursa amb la qual pogués venir gent a córrer i pogués venir gent a caminar. Però inicialment hem fet una caminada perquè s'ha donat millor per aquest primer any que ve, ja veurem, no? I, clar, a tota cursa hi ha un dorsal. Dorsal vol dir doncs, quin número de participant té cada persona que va a córrer, no? Però vam pensar que nosaltres també podíem continuar fent encara que no anéssim a córrer, encara que només caminem, no? I clar, es vam començar a plantejar doncs, com fem aquest dorsal, no? I llavors l'Òscar va dir, i per què no fem que aquest dorsal el facin els nens, els col·legis? I a més els involucrem i aprofitem per fer també una tasca informativa barra formativa
0: sí,
1: als nens,
0: sensibilització,
1: de sensibilització
0: que és
1: de què significa, no? Perquè sembla que avui en dia doncs, tot ha d'anar bé i resulta que quan les coses no van bé no sabem per on venen els problemes, no? Llavors crec que és algú tan extès que està molt bé que, bueno, doncs, que els nens del poble comencin a entendre què significa la paraula doncs, investigació, la paraula oncologia i la paraula càncer. I això és el que hem fet. Llavors ens hem posat en contacte amb el nostre col·le, perquè els nostres fills, alguns dels nostres fills van al Taula Rodona, el Max, l'Ernest va al Turonet, i bueno, doncs els vam explicar el projecte, s'ha entrat molt bé també, de moment tenim a totes les col·les del poble doncs, quasi a punt de començar a dibuixar dorsals, els hem posat simbòlicament a totes dorsals el número 1, perquè bueno, volem simbolitzar que cada persona que surt és el número 1 per si mateix i per la resta, i a partir d'aquí donem un paper en blanc, un dorsal en blanc amb un número, i cada nen doncs, farà allò que li vingui de gust, no? Hem fet també unes xerrades a través del Centre de Ciència Oncològica amb els nens, una noia, doncs una persona que està especialitzada en fer xerrades i tasques formatives educatives a col·legis. S'ha fet una xerrada d'una hora explicant què significa tot això, què significa la investigació, què significa l'ecologia, què significa la paraula càncer, com es treballa i des de quin punt es pot doncs, nodrir de diners, no? A través del que hi ha davant, no? D'aquelles aportacions solidàries o fons d'investigació a través de projectes nacionals europeus. I bueno, doncs això és el que intentarem fer amb la resta de col·legis i on volem arribar, no? Que tanquem un cercle en què no només la gent que vingui a caminar, sinó que sàpiga per què venen a caminar i que els nostres nens del col·le comencin a conèixer una mica de què és tot això.
0: No, està molt bé perquè penso que ells són la base, ells tenen que saber que entre tots podem fer molta cosa i que doncs, la solidaritat conjunta és important, no? Jo el que sí que penso, no?, que aquest és un inici d'un projecte. Penso que seria bonic que aquest projecte tingués una continuïtat, una llarga distància, no? I que cada any aquest Caminant per la Vida doncs, es pogués portar a terme, perquè això, per desgràcia, és una malaltia que està contínuament evolucionant, que m'ha avançat molt, perquè m'ha avançat molt, però que també encara hi ha molta feina a fer, no?
3: Jo penso que la idea és aquesta, no? De que si aquest any va bé, doncs que realment es pugui continuïtat cada any, no?
2: Sí, sí, la intenció és que sigui una cursa ja, una caminada, ja veurem. Diguem evolucionant, però de referència pel poble i que el poble sàpiga que en determinada època toca aquesta activitat.
0: Exacte, també és important doncs, pel grup, no? Per l'entitat, per Sant Quirze de Vida, no? Que té un projecte doncs, d'avantguarda per tirar endavant cada any, que això també i és important sempre que això, no? Que hi hagi aquesta entitat al darrere de l'entitat del poble de tota la vida, perquè ja fa molts anys que Sant Quirze de Vida que camina, no? I que tingui aquesta... I bé, doncs, des del Som Solidaris felicitar-vos perquè costa molt arrencar, tot, tot és molta feina, no? I sé que ho esteu fent doncs, tot solidàriament i voluntàriament, que això també és un cost, és un desgast, però que és important per nosaltres a nivell personal, però també doncs, per sensibilitzar tota la població.
1: Bueno, jo crec que és una cosa que ens reconforta a tots, i
0: sí,
1: és una cosa que bueno, és una eina també que ens ajuda a nosaltres, i ho dic d'una forma absolutament egoista, que és
0: una
1: cosa que nosaltres ens torna bé a nosaltres mateixos. És a dir,
0: si no hi ha investigació, no hi ha avanços, vull dir que...
1: Així és.
0: I això és per tots, perquè avui et toca tu, i demà li toca a ella, i demà passat li toca a ella.
1: Aportem un petit granet.
0: Exacte.
3: Ens hem començat pels nens, pels col·les, no? I tots nosaltres intentarem fer-lo a través de l'escola de adults, doncs també donar informació, que pugueu venir, parlarem amb la directora, amb la Iolanda, i hi ha possibilitat, vull dir que entre tots doncs anar fent comunicació. Exacte. Que és el que necessitem ara perquè això tingui èxit, no?
1: Sí, sí, el sí, sí. És que vingui gent.
0: Sí. No, jo crec que...
1: Nosaltres hem,
0: sí.
1: hem cuinat per molts. Hauran de venir a menjar, perquè si no se'ns quedarà tot el menjar a taula.
0: Bueno, ara falten dies, però segur que sí. Segur que sí. És un diumenge maco de maig, vull dir que és molt fàcil complir i que tinguem molta gent.
1: I tant.
0: Bé, doncs nosaltres agrair-vos, anirem fent difusió, n'anirem parlant, us esperem al parc, que farem ràdio els dies 25 i 26 d'aquest mes també, i anirem doncs fer-ne difusió, i no oblidar que el dia 31 de maig tenim la caminada per la vida.
1: Molt bé.
3: I sobretot agrair-te tu que no ens hagis deixat donar veu.
0: No, la ràdio, Sant Quirze i els Sons Solidaris sempre són oberts. Vull dir, només ho teniu que dir. Si hi ha alguna altra crida, si hi ha alguna altra cosa que penseu, només ho teniu que dir, que aquí tenim la ràdio oberta. És de tots, eh? Sí, és la ràdio de Sant Quirze.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Us ho agraeixo molt, i bé, allà estarem el 31 de maig. No faltarem.
1: Molt bé,
0: qualsevol cosa que necessiteu, ja ho sabem. Sí.
1: Gràcies
0: a vosaltres.
1: Gràcies.
0: I seguim. Vinga, seguim.
4: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.

ara una mica de música, fem una paradeta i una cançó que em sembla que ens va dient El caminem lluny, del doctor Prats. Escoltem-la.

0: Bé, seguim amb el nostre Som Solidaris i ara doncs tenim una bona amiga a Ràdio Sant Quirze. Tenim la Concepció Cabanes de Mans Unides de Sabadell. Hola, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Bé, la feina de Mans Unides tampoc té mai final.
1: Mai.
0: La seva feina és constant i sense fer soroll. Els seus projectes sempre van on més fa falta i cada any incideixen en diferents temes que sempre ens colpegen. I volem saber aquest 2026 on estan dedicats els seus esforços, la seva feina, projecte principal de Mans Unides 2026 Sabadell. Què ens expliques? Què ens diries que és?
1: Molt bé, doncs primer de tot donar-vos les gràcies doncs, per la vostra generositat, no? Perquè ja, encara que digueu és la nostra feina i tal,
0: la ràdio és oberta,
1: ja, però bueno, podríeu no convidar-nos, eh?
0: També és veritat,
1: per
0: però
1: tant,
0: no.
1: Jo sempre penso que el primer que s'ha de fer és donar les gràcies, i felicitar-vos pel gran programa, eh? Jo ara ja fa anys que ens coneixem.
0: Exacte.
1: Però tot i amb això, doncs m'he quedat molt parada perquè és un programa que coneix molta gent. No és allò
0: sí,
1: de...
0: sí, perquè sí. Amb tants anys han anat passant molts i molts companys de diferents...
1: Sí.
0: Perquè aquí, al final, doncs, això és... Els Som Solidaris.
1: Els Som Solidaris
0: som tots, des
1: som
0: de
1: tots.
0: Els que estem amb els saharauis, i passant per Palestina, o passant per l'Àfrica, o, mira, per Cipo Sabadell.
1: Exacte, el divendres al vespre.
0: Exacte, aquí estem tots.
1: Tots i tots hem
0: d'ajudar-hi. Exacte, tots hem de fer colze amb colze.
1: Molt bé, doncs abans d'explicar-te una mica el projecte d'aquest any, doncs va dir que Mans Unides portem a Sabadell, comarca, portem més de 50 anys treballant, doncs... treballem doncs, per les persones més vulnerables dels països del sud, amb la fi d'acabar, doncs, intentar acabar amb tot el que és la fam, la pobresa, les desigualtats, les injustícies, tot el que està passant.
0: El que diem que no s'acaba mai.
1: El que diem que no s'acaba mai, però esperem que algun dia s'acabi, perquè és clar, si no, això cada dia va més, no?
0: Sí.
1: Com ho acabarem, això?
0: No ho sé.
1: I sí, cada any nosaltres tirem endavant un projecte que té un principi i un final. I aquest any és el de l'accés a l'educació de joves i a l'empoderament de la dona a la barriada de Samsam, a la comunitat de Piquine, al Senegal, a l'Àfrica Oest. No?
0: Sí.
1: Aquest projecte, bueno, aquest projecte és interessant perquè agafem dones, de vegades es diuen que sempre són projectes de dones i de nens, bueno, o de joves, bueno, perquè són els més vulnerables.
0: Exacte,
1: no?
0: Els més vulnerables.
1: Més vulnerables, no? I com que nosaltres tenim molta afinitat també perquè hem conegut a molta gent, amb els missioners de Sabadell o de la comarca,
0: sí, sí,
1: que eren d'aquí, doncs hi tenim molta afinitat amb l'Àfrica, no? I veiem que això de l'Àfrica no s'acaba mai, perquè els altres, mira, perquè nosaltres treballem a l'Àfrica subsahariana, a l'Àsia septentrional i a l'Amèrica Llatina, i altres llocs veus que van solucionant, però l'Àfrica costa, és molt vulnerable,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I tot el que passa a les guerres mateix, ara... Sí, només per fer una pinzellada, no? Totes les guerres que hi han, que només parlem d'unes guerres...
0: Sí, i les altres no ens en recordem.
1: Mare meva, i l'Àfrica està plena.
0: Exacte.
1: Està plena,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: per
0: sí.
1: Tant, és una que se'ls ha d'ajudar, només donar-los suport, no? Aquest país, el Senegal, ocupa de l'índex de desenvolupament humà del 25, el 169 dels 193 països que hi ha, per tant estem parlant d'un país pobre, i aquesta barriada a Piquine, que és una comunitat, és una de les més poblades del país, i precisament amb aquesta barriada de Samsam és on coincideixen les persones amb menys poder adquisitiu, no? La majoria viuen d'economia informal, amb habitatge massificats, amb unes infraestructures doncs, molt deficients. No? Moltes d'elles no disposen ni d'aigua, ni aigua corrent, ni d'electricitat, per tant estem parlant de problemes. No? I a més, moltes vegades per la manca que tenen, les deficiències que tenen del clavegueram, doncs tenen molts problemes doncs, bueno, amb malalties gastrointestinals i les dificultats que tenen per desplaçar-se, no? Els escolapis estan ubicats, la congregació dels escolapis estan ubicats allà.
0: En aquest barri, potser?
1: En aquest barri, sí. I als anys 90 ja van construir una escola de primària per a atendre a nens i a nenes que havien estat apartats, el típic de l'educació de l'educació formal per qüestions d'edat, perquè a vegades, clar, qüestions de diferents edats, doncs ja no entren a l'educació formal i ja queden. Per tant, es van construir per aquests nens. I a més, una escola infantil i un centre per de promoció per la dona. És que sempre anem a parar amb els mateixos.
0: Clar, llocs. Perquè primer que els joves i els infants és el futur.
1: És el futur.
0: I la dona és la que ha estat més maltractada.
1: Més maltractada.
0: I que doncs no ha tingut educació i que, a més, li ha recaigut sobre ella el pes de tot.
1: El pes de tot. I donant la ràpida creixement que té aquest barri aquesta barriada de Samsam, els escassos recursos financers assignats precisament en aquesta barriada, no? La manca d'oportunitats, el que parlàvem, no? Dels joves i de les dones, i per què? Per la manca de formació professional que tenen, no?
0: De formació i també de poc futur.
1: De poc futur, no? I després tenen que de vegades això no passa, ja tu trobes molt, que aquí tenen una escassa conscienciació sobre la importància de la família en l'educació dels nens, no? No és que no tinguin, és dir, la majoria de projectes cada vegada veus més de que els pares sempre diuen, no? En poca cosa nosaltres ens sortim, però el que tenim claríssim és que els nostres nanos han d'estudiar. Tenen claríssim que això ens enrere no passava.
0: No, al contrari, perquè tenen que estudiar.
1: Exacte, ara això ha canviat. Ja ho saben, que passa que aquí ens deien els que quan ens van presentar el projecte aquest, deien, aquí encara els costa entendre com s'han d'involucrar la família, perquè els nens que estudien, donar-los importància, no? Perquè això és molt important, no? I no han de ser ni astronautes ni d'allò, però per ser infermer, per ser metge, per ser
0: mestre,
1: per ser un bon paleta, per ser un bon fuster, per fer tot això, i s'hi han d'involucrar la família, els pares s'hi han d'involucrar. I amb altres projectes, com que nosaltres treballem molt a l'Àfrica, veiem que estan molt implicats, i aquí deien, aquí els hi falta que entenguin que la família hi ha de col·laborar, no? Ha de col·laborar i ha de fer un seguiment d'aquests nanos. Per tant, això, bueno, penso que és important. Davant de totes aquestes coses, i moltes més que els hi passen, que he fet un petit resum només, el soci local, que és els Escolapis, tenen una associació, no? una associació d'educació solidària, que per afavorir sobretot la qualitat, no? Educativa d'aquests nens i capacitar els joves, no? I donar suport a les dones, no? De Samsam, sol·liciten la col·laboració de Mans Unides construir una planta amb dues aules per primària. Unes aules per primària, una sala polivalent i una sala pels docents i amb els lavabos i vàters corresponents. Jo sempre ho dic això perquè ens imaginem vàters i tal, i et diuen no, són dos lavabos i dos vàters, saps? Ja. Et quedes que dius això, aquí no en tindríem ni per començar, a més, aquestes dues aules, aquestes que deia de primària, amb hores de fora d'horari lectiu, et realitzen els cursos típics de reforç escolar, tallers educatius, sensibilització amb salut, amb medi ambient,
0: s'aniran reutilitzant.
1: I la sala polivalent aquesta és per convertir-la, per fer la servida de menjador. Perquè, esclar, són 340 nanos i 14 entre treballadors i docents. I a més, també es donaran a cursos de formació pràctica per a aquestes 200 dones de barri, que en diem-ne mestresses de casa, però que són analfabetes, que no han tingut cap tipus de possibilitat, no? I si treballen amb coses informals totalment, no? Per tant, per poder-les preparar tindran aquesta sala, no? I així mateix també es faran servir doncs per les reunions familiars, reunions de barri,
0: sí.
1: Tal, no?
0: Igual tenen que fer una xerrada,
1: perquè tots els projectes, no? S'intenta el màxim possible, no? S'intenta el màxim possible perquè costa molt esforç tot això,
0: clar.
1: I costa molts diners, perquè aquest projecte serà sobre 60.000 euros. Ja. Per tant, són molts esforços, són molts diners, no? Per tant, un dels projectes que dintre d'aquest projecte també hi ha de que els pares, no?
0: S'involucrin,
1: no? I per tant, mitjançant l'assistència a reunions informatives i de sensibilitzar-los sobre la importància que això té, no? De que facin un seguiment de com van progressant els nanos, perquè això també és bo pels nanos, no? Veure que els seus pares
0: es preocupen
1: i estan, no una cosa aislada, sinó una cosa tota
0: que sigui comunitària.
1: Exacte, que sigui comunitària, perquè al final cap és això és per tot, no?
0: I aquest, perdona que et talli, però aquest projecte el fareu en un any?
1: Sí, s'ha de fer en un any.
0: Ja
1: s'ha començat.
0: Sí, és d'un any.
1: I els docents també participaran en el disseny tot pedagògic, participen els d'allò.
0: Amb les necessitats
1: reals, no? Perquè sempre nosaltres diem, i això és veritat, de que es fa els que ells necessiten, no? Perquè és una tonteria anys enrere, jo porto 40 anys a mans unides, que a vegades sentia coses que pensava, és que no anem bé, no? Les coses s'han de fer el que ells necessiten, no? I que tinguin la possibilitat, això sí, no? de que tinguin els millors recursos, de dir, escolta, el que es porta, com s'ha de fer, tota la part pedagògica i tal, que ho tinguin molt bé, no? I també estava bé perquè deien, i amb els nanos, també que entrin a formar part, això en aquests llocs que seria com impossible, en el govern, en el Consell de Govern Escolar, no? Perquè és una manera de veure que ells agafin responsabilitats, no?
0: I ensenyar-los democràcia.
1: Exacte, tant necessitem, no?
0: Exacte.
1: Per tant, amb aquest projecte es beneficiaran 554 persones, és a dir, estem parlant de 340 alumnes de primària, que són 163 són nois i 177 són noies, de 16 a 12 anys, i 14 entre docents i treballadors, no? I les 200 dones aquestes que dèiem que
0: analfabetisme...
1: Sí, doncs mirar... ajudar-les a que se'n puguin sortir, que puguin fer quatre coses, que fins i tot els puguin ensenyar alguna cosa d'emprenedoria, de, no? Que els ajudi,
0: fan
1: no?
0: Fan moltes classes també d'ensenyar-los a cosir,
1: els
0: horts...
1: Exacte, els horts també són una gran allò, no? I com us deia, Mans Unides aportarà a 60.000 aquest projecte, no? Aquest projecte s'alinea, com tots ara, amb els ODS, amb els objectius de desenvolupament sostenible, especialment amb el quart, que és el d'educació de qualitat.
0: En aquest cas, sí.
1: I amb els drets humans ja en general.

0: on se senti més còmode, eh? Sigui mans unides, sigui en qualsevol d'aquí de Sant Quirze, no? On s'hi trobi, jo penso que on s'hi trobi millor, no? Perquè formar part d'un voluntariat implica un temps de la teva vida, sí, un compromís, però que ningú s'espanti, perquè no, és una mica de tots, exacte, perquè tot suma, tot suma. Per tant, una mica d'un, una mica d'un altre, tot va bé, no? Sí. Jo sempre dic que la sort que tenim, no, les persones, doncs, de que no necessitem patir per la nevera, la tenim plena.
1: Nosaltres, per sort, sí.
0: Per sort, no?, que tenim uns estudis que hem pogut treballar molts de lo que hem volgut, hem desitjat i ens ho hem passat bé, però altra gent no. Per tant, com que el que ens uneix, el que ens ha d'unir els voluntariats és un món més just, és un món més just,
1: sí,
0: no? I per tant, ho hem de fer-ho, no?
1: Sí.
0: Els que podem i els que ho sentim, ho hem de tirar endavant, no?
1: Hauríem de treballar pel món del voluntariat.
0: El món del voluntariat,
1: perquè,
0: sí.
1: Jo fa molts anys que també, doncs, ens movem per entitats, sí, i per ONGs i tal, i per plataformes de diferent... I jo sempre els dic, és que cadascú ha de trobar el seu lloc.
0: El seu lloc.
1: El primer dia,
0: exacte,
1: no el trobes, no. El segon tampoc, però quan vas entrant en una comunitat, en un grup de gent, ja vas veient, doncs, pues mira, ostres, jo sóc bona per cosir, i jo sóc bona per arxivar, i a mi se'm dona molt bé tota la mena de paperassa.
0: Exacte.
1: Pues cadascú
0: i
1: té un
0: més
1: paper.
0: A més, és bo, jo puc dir-ho,
1: si no, acompanyament.
0: Exacte, perquè som de diferents àmbits la gent,
1: clar,
0: que formem part d'un
1: grup.
0: A vegades es pensen, hi ha gent que diu, és que a mi em farà vergonya, o és que jo no estaré a l'alçada. Dic, si som
1: tothom
0: de diferents ambients,
1: clar,
0: l'únic que ens motiva és fer alguna cosa pels altres,
1: exacte,
0: ajudar els altres, i tal, no? I veiem, perquè hem de fer sensibilització, hem d'explicar hi ha algú que li encanta parlar i pot explicar,
1: exacte,
0: perfectament,
1: exacte,
0: el que està passant,
1: serveix
0: el Senegal,
1: per comunicar,
0: el Congo, la Índia,
1: sí,
0: allà on sigui, i serveix per comunicar, doncs, bueno, dues xerrades que faci, que ho expliqui bé, ja està, ja,
1: sí,
0: ja és voluntari,
1: sí, ja ha fet la feina,
0: ja ha fet la feina, no?
1: Sí.
0: Per tant, cadascú ha de fer el que vulgui, no? I nosaltres, doncs, bueno, hem de fer, perquè això, no? Hem de fer sensibilització i hem de recollir fons, i per tant, per recollir fons, doncs, fem la marxa solidària, la gala, la faràndula, concerts, paradetes, bueno, el que fem, la majoria d'ONGs,
1: sí,
0: o entitats,
1: exacte,
0: o associacions, no? I bueno, cadascú hi aporta, i veus,
1: exacte,
0: que uns voluntaris el dia de la paradeta de Sant Jordi s'hi troben encantats,
1: exacte,
0: de la vida,
1: i estan allà superbé, i fan,
0: i en canvi, per organitzar un concert, doncs,
1: no els hi comptis,
0: doncs, ja, per tant, ja ho fan uns altres,
1: exacte,
0: no? I és cadascú que, i com deies ben bé tu, no? De veure on tu pots estar, no?
1: I que estiguis còmode,
0: no? Perquè et dic, són ambients diferents,
1: sí,
0: però això també porta un valor a la teva vida, aporta un valor, perquè es fan uns més amistat i els altres tampoc, no, però tenen una relació fantàstica, no?
1: No,
0: i s'hi
1: no,
0: troben
1: fem...
0: molt bé. Hi ha gent que ha entrat, mira, aquest any ens han entrat dos voluntaris i estem encantats que entri,
1: clar,
0: no? Però que al principi, sobretot un, vaig pensar, ai, no? Vaig pensar,
1: no, sí,
0: ai, que no em queixarà,
1: sí,
0: que està d'allò, i ara diu, és que m'hi trobo, m'ompliu, i per això aquesta persona fa d'àvia,
1: sí,
0: i que té la vida d'allò, no? Diu, però, bueno, jo puc venir a fer això i fer-ho altre,
1: tinc aquella,
0: no?,
1: hora, tinc aquell moment, tinc aquell espai.
0: I bueno, jo penso que totes les ONGs, totes les entitats, totes les associacions necessitem,
1: i tant,
0: homes, dones, grans, petits,
1: sí,
0: o més joves, no, els petits, no, però els més joves, necessitem que vinguin,
1: sí,
0: que ens vinguin a ajudar, perquè hi ha molta feina, per desgràcia,
1: sí,
0: per desgràcia,
1: no se'ns acaba la feina.
0: Hi ha molta feina a fer.
1: I després
0: fer,
1: no? Cada més bonic, perquè fas comunitat.
0: Fas comunitat, sí.
1: Vas colze a colze amb molta gent,
0: amb
1: els companys.
0: Gent. Sí.
1: I, bueno,
0: I de vegades fa molta gràcia, perquè, clar, tu tens més... Per exemple, jo sóc infermera, no? I tens molta relació amb l'àmbit sanitari i tal, i penses... I ara aquí estic amb un d'allò que no hi ha ningú sanitari,
1: exacte,
0: és dir, amb ambients diferents, amb opinions diferents, que això també és boníssim, perquè acabem unes discussions,
1: home,
0: des de arreglar el món,
1: clar,
0: a com solucionaríem moltes coses,
1: sí,
0: amb visions totalment
1: diferents
0: no? I enriqueix moltíssim, no?
1: Sí,
0: i escolta, hi ha gent que quasi no parla, eh? Vull dir que són més callats o més tal, però bé, però necessitem voluntaris, això,
1: sí,
0: està claríssim, que
1: sí, sí,
0: de moment el món com està, necessitem voluntaris,
1: sí. Pues moltíssimes gràcies per aquesta feina, per aquests projectes, no? Per no parar, per estar implicada com estàs, Concepció, perquè fa falta sempre algú que vagi estirant.

0: del carro, sí. Bueno, pues et toca, però també ho fem a gust.
1: Sí, també ho fem a gust, no? Perquè de vegades també hi ha gent que som així, no? Que ens agrada més. Va, vinga, va, som-hi.
0: Exacte.
1: I en canvi hi ha gent que et segueix bé.
0: Exacte.
1: No? De dir,
0: que digue-li que té que fer.
1: Exacte.
0: I ho faran,
1: sí.
0: No?
1: Sí,
0: pues,
1: sí, sí. Doncs
0: pues així és, no? I bueno, doncs pues que endavant sempre.
1: Molt bé.
0: Que a Ràdio Sant Quirze ja saps que sempre hi som i ens anirem trobant, perquè ja ho veus, ens anem trobant.
1: Ens anem trobant,
0: ens anem
1: sí,
0: trobant,
1: sí, sí,
0: perquè al final, va, el circuit és petit, Sabadell Sant Quirze tampoc no és massa gran i anem fent projectes molt,
1: molt bé,
0: molt comuns. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I contenta de que hi siguis i de que vinguis sovint.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies.
0: A tu, Concepció. Adeu.
1: Adeu.
2: A Ràdio Sant Quirze som solidaris. Amb Laura Roger.

i anem acabant aquest programa, però abans fer-vos una mica d'agenda de les properes activitats solidàries de Sant Quirze. Abril se'ns està quasi bé acabant amb moltes activitats i tenim un maig farcit d'activitats també. El que primer que us volem dir que el cap de setmana del 25 i 26 d'abril el parc de les Morisques a full time, o sigui, està ple tot el dia. Tenim tots els dematins amb activitats. El 25 d'abril totes les entitats del nostre poble estaran al parc, faran el mostrem. És bonic perquè ens trobem tots els veïns i allà estarem tots. El diumenge 26 d'abril doncs és la festa del comerç just i les finances ètiques. Les entitats solidàries, també tindrem la 7a fira del consum conscient, també hi haurà el mercat vintage, els tallers infantils, el racó de jocs i moltes més coses. No deixeu d'anar al parc de les Morisques aquest cap de setmana. I també hi serem els amics de la ràdio i els Som Solidaris. Els dos dies tindrem ràdio al parc, per si voleu vindre, voleu donar la vostra opinió o tan sols doncs, escoltar-nos. Del 5 de maig al 28 de maig ja tindrem una exposició al Centre Cívic de la Torre Júlia de les Fonts. És una mirada al sud que organitza nous passos. I una cosa important, i una tot el mes el dedicarem al comerç just. Tot el mes el dedicarem a analitzar aquest consum conscient de que parlem a la fira del dia 26, no? I una reunió important i que m'agradaria que us la notéssiu és el 7 de maig una taula rodona que es farà a les 7 de la tarda a la sala Josep Brosa de la Patronal. La taula rodona és què ens roba la roba, els impactes de la moda del low cost que ens increpen a tots, i participaran entitats com CETEM, CONESDI, com Formació i Treball de Càritas, com l'IE Sant Quirze. Penso que serà una taula rodona important i que serà per fer-nos una consciència sobre el que ens roba la roba. I bé, com això, doncs hi hauran diferents xerrades, diferents activitats que ja us anirem presentant al llarg de tot el mes de maig. I bé, abans d'acabar, un no a la guerra, un crit a que deixin d'atacar els infants a Gaza, que deixin entrar medicaments, que deixin entrar els aliments. Un crit a aquestes guerres que no porten enlloc, aquest bel·licisme que ens està ofegant a tots. Per favor, no a la guerra. I fins aquí aquests Som Solidaris. Gràcies per escoltar-nos i per compartir. Qualsevol aclariment, informació o el que tinguem per dir-vos, recordeu, tenim una adreça d'email, preneu una nota: somsolidaris@gmail.com. Gràcies i fins aviat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 8.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Què tal, com esteu, com va la setmana? Espero que vagi molt bé i ara és el millor moment de la setmana. És el moment d'escoltar la Moxiganga, el programa infantil, el programa familiar, un programa que va des de 0 fins a 150 anys, eh? Imagineu-vos si ens pot escoltar gent i gent. I avui, com sempre, us hem preparat un munt de coses per passar-nos-ho molt bé just abans d'anar a dormir. Ja sabeu que la Moxiganga és aquell programa que us porta a dormir, que ens n'anem a descansar un cop s'acabi la Moxiganga, perquè demà hem d'estar ben desperts per poder anar a l'escola i passar-nos-ho molt i molt bé. Avui us hem preparat va de jocs de l'anònima, avui Bèlit o Bòlit. També podrem escoltar un saps què del Bon Dia Menuts de Ràdio Tordera i el Circ Petit, avui un nou capítol que es titula Quina por. I tal com us he dit, després acabarem amb la cançó de Bressol, que voldrà dir que ens n'anirem tots i totes cap al llit, cap a dormir. Però això encara falta una miqueta. Mentrestant, aneu sopant, aneu-vos banyant, aneu-vos posant el pijama, perquè això ja està en marxa. Amics i amigues, la Moxiganga, a part de ser un programa de ràdio, també és una pàgina web, la qual podeu visitar tantes vegades com vulgueu. L'únic que heu de fer és anar a lamoxiganga.cat i allà hi trobareu moltíssimes coses. Si aneu a programes sencers, trobareu totes les Moxigangues que hem fet aquesta temporada i les trobareu totes una darrere l'altra i les podeu escoltar tantes vegades com vulgueu. També us les podeu baixar al vostre ordinador o al vostre mòbil per poder-les escoltar al cotxe, per exemple. En fi, també hi trobarem els contes. Tenim molts contes per tots vosaltres. El Gegant Avioio, l'Arisó Bru, la rateta que escombrava, l'escaleta i en Patufet. I també hi trobarem, per exemple, doncs, coses com els pastorets musicals o bé la llegenda de Sant Jordi, que fa poc que va ser Sant Jordi i us la vam posar aquí a la Moxiganga. Doncs ara també la podeu escoltar a la nostra pàgina web. També hi trobareu els versos perversos de Roald Dahl. Els teniu tots allà, un darrere l'altre, i atenció, una secció molt xula, que són contes d'en Xesco Boix, però els ha narrat el nostre company Pep Tor. Així que, si voleu, teniu per remenar i remenar a la nostra pàgina web. Hi ha moltes coses que podeu, doncs, anar escoltant. Doncs vinga, va, que començarem. I ho farem avui amb una cançó del Club Super 3, amb el disco dels 20 anys del Club Super 3. I avui la cançó és Bola de Drac. Ara torna a estar de moda, que la podeu tornar a veure si voleu. I avui l'escoltarem amb l'Arnau Tordera, d'Obeses, i l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Així que avui la primera cançó és molt xula i us recomano que pugeu el volum de la ràdio, el volum de l'ordinador, ben alt, perquè els nens i nenes del costat de casa, els veïns, sàpiguen que vosaltres escolteu la Moxiganga. Amics i amigues, el meu nom, Moisès Bruc, i ara mateix, aquí, a la vostra emissora municipal, comencem. Som-hi! Endavant!

0: parlar de joc.
1: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupany i Òscar García.
2: Juga amb nosaltres.
3: Nom del joc: Bèlit, Bòlit. A on? Girona, Barcelona, Anglesola. Quan? Tot l'any.
4: Heu sentit l'expressió va de bòlit? Què vol dir? Vol dir anar ràpid. O també ve del joc de bòlit. Joc de carrer d'abans per excel·lència. Estès arreu de la geografia catalana i europea. És l'antecedent del beisbol i a les escoles, esplais i al carrer, havíem jugat a una cosa anomenada pitxi. Segur que heu jugat al bèlit. Què us sembla? Oh, potser heu jugat al pitxi. El joc hi juguen dos equips de 5 o 6 jugadors segons el territori. El bòlit es pot jugar amb pales de fusta, tipus pala de picar la roba, com es feia abans, sabeu? Aquelles que es veien les senyores? Mitja pala o amb bastons. Consisteix en sumar el major nombre de punts possibles o fins a arribar a un número de punts determinats. Un equip fa d'atacant i l'altre de defensor. L'atacant ha de colpejar un pal, d'un pam aproximadament. Val a dir que als jocs populars i tradicionals les mesures sempre són aproximades, tret de quan comencen a esportivitzar-se. Moment en què s'unifiquen les mesures i les regles per poder jugar un poble contra l'altre i establir rànquings i competicions. Això porta avantatges i inconvenients. Els avantatges són que es pot jugar un poble contra l'altre i tothom pot jugar de la mateixa manera. Els inconvenients són que es perden varietats locals. Tornem a com ajuda. Un cop colpejat el palet o bòlit, aquest s'enlaira i amb la pala o bastó es colpeja fortament amb l'objectiu de llançar-lo el més lluny possible. Si l'equip defensor agafa el bòlit a l'aire, queda l'atacant eliminat. Si no s'aconsegueix agafar el bòlit, l'equip defensor ha de llançar-lo cap a la pedra o punt de llançament. Si el colpeja, l'atacant queda eliminat. Si no toca la pedra o base, l'atacant tindrà 3 intents de colpeig i llançar el bòlit el més lluny possible. Després del tercer colpeig, entra en una fase molt divertida de calcular la distància que hi ha entre el bòlit i la zona de llançament. Els atacants diran un nombre de passes, de pales o de peus, segons la zona. Si l'equip defensor creu que el nombre dit hi és, s'anotaran a favor de l'equip atacant. Si no es creu el nombre, es mesurarà la distància, i si no hi és, no s'anoten els punts. Així fins a arribar a un nombre de punts pactat o sumar el màxim de punts després de que ambdós equips hagin llançat. A les festes d'Anglesola podem veure jugar les dones del tot bèl, dones d'una tercera joventut que han voltat per Europa jugant al joc. A Girona, durant tot l'any, i especialment a les festes de Sant Narcís, és el lloc on més s'hi juga de Catalunya, gràcies a l'empenta de molta gent. Però permeteu-me que destaqui l'Associació de Veïns de Sant Narcís i en Joaquim Busquets en particular. A Barcelona s'hi havia jugat molt, però l'ocupació del carrer pels cotxes el va dur pràcticament a la seva desaparició. Però un grup de gent entusiasta l'està intentant recuperar. El bòlit o bèlit és un dels grans jocs de carrer que pot tenir el seu espai dins les festes de casa nostra.
3: Però aquest joc no és perillós?
4: Sí. Home, si saps jugar, no massa. Però si no ets una mica maldestre, pots rebre algun que altre cop.
3: Per què va desaparèixer?
4: Va desaparèixer dels carrers precisament pel perill que comporta. Seria aquest joc que s'hi podria jugar de manera espontània o en una festa, però en entorns escolars educatius no és massa recomanable. Però és un grandíssim joc a tenir en compte.
5: La xirimoia, no, la xirri, no, la ximple, no, la carmanyol, no, la moixiganga, carai!

L'artista més jove amb un àlbum de platí és en Billy Gilman, nascut el 24 de maig del 1988 als Estats Units d'Amèrica, que tenia 12 anys i 68 dies quan el seu primer àlbum, One Voice, va rebre el disc de platí al vendre 1 milió de còpies en els Estats Units d'Amèrica.

0: banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: Quina por!
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. És de nit i sembla que tothom dorm a la seva caravana. Ep! Hi ha llum a la caravana de l'Albert, l'home bala.
1: Albert, Albert, què dorms? Com? Qui hi ha?
3: Albert, sóc jo, l'Agustí.
1: Bona nit, senyor Agustí.
3: Perdona, Albert, què dormies? Com que he vist el llum obert, he pensat que encara estaves despert.
1: No, em dec haver dormit sense adonar-me ni m'he deixat el llum encès. Amb què el puc ajudar, senyor Agustí?
3: No passa res d'especial, només que he vist que hi havia llum i he pensat que potser et trobaves malament. Disculpa, eh?
1: Estic bé, gràcies, senyor Agustí. Bé, doncs, bona nit, senyor Agustí.
3: Vols que tanqui el llum?
1: No cal, ja el tancaré jo. Gràcies.
3: De res. Doncs, vinga, bona nit.
1: Bona nit, senyor Agustí.
2: L'endemà... fa un matí preciós, i tothom al Circ Petit està enfeinat preparant les seves actuacions per la funció de la tarda. En Genís està amb els seus trucs. En Salim afila les espases. I què fa en Tomàs? Està ajupit buscant alguna cosa sota la seva caravana.
4: Es pot ser on us heu ficat? Ei, petites, on sou?
1: Ei, Tomàs, què fas aquí sota?
4: Com? Ai, al cap!
1: Ostres, perdona, Tomàs, no et volia espantar. Et feia més valent.
4: No m'he espantat pas. Només que no t'esperava. Mira, és que estava assajant un nou número amb les meves puces. I han anat a petar aquí a sota la caravana. I ara no les trobo.
1: Té, amb aquesta llanterna segur que les veuràs.
4: Ostres, moltes gràcies. A veure. Ah, mira-les. Veniu, petites. Apa, una, dues, tres, deu. Sí, ja hi són totes. Moltes gràcies, Albert.
1: I ara no hi ha de què.
4: Escolta, i com és que duies una? Si no fa un soc de calample.
1: Mira, casualitats de la vida. Ja veus quines coses, eh?
4: Per cert, me'l podries deixar? És que haig d'arreglar unes coses de la caravana i m'aniria d'allò més bé.
1: Sí, esclar. I quan me'l tornaràs?
4: No pateixis, que demà mateix te'l torno.
1: Bé, d'acord.
2: A la tarda, tots els artistes del Circ Petit estan reunits sota la carpa. I és que el cel s'ha cobert d'uns núvols grans i negres. I ara, a fora, una forta tempesta tenyeix el dia de negror. I els llamps i trons es fan sentir de lluny.
5: Ostres, a mi no m'agraden els trons.
1: No has de tenir por, petita. Ja saps que només són núvols carregats d'aigua.
4: Sí, però jo tinc les meves puces. I la perla? Ben atabalades.
1: És normal, criatures i animals s'espanten d'allò que no coneixen.
2: Aleshores esclata un gran tro. I marxa la llum del Circ Petit. Els nostres artistes queden completament a les fosques.
1: No hi ha llum! No hi ha llum! Tomàs, on és el meu lot? On és el meu lot?
4: El tinc a la caravana. I amb el xafa que cau no l'aniré pas a buscar. Però... que tens por?
1: Jo? No, vull dir que...
5: No és dir que només tenien por les criatures? A tothom en té de pors. Jo mateixa tinc pànic a posar-me malalta. Per això intento cuidar-me i si no em trobo bé, faig força repòs i em prenc unes herbetes. És així com em marxa la por.
6: Doncs jo, quan començo a inventar-me un nou número, sempre tinc por de no fer riure. Aleshores començo a recordar acudits i passa la por i em faig un tip de riure.
4: Jo sempre tinc por de perdre alguna puça. Oh, que la perla no estigui bé.
5: Doncs jo, quan tinc por, canto cançons.
1: Així vosaltres també teniu por?
3: I és clar que sí. Tothom en té de pors. Jo mateix, l'altra nit, quan et vaig venir a veure el teu carruatge, va ser perquè sempre tinc por per si us passa alguna cosa. Per cert, així doncs tenies el llum encès perquè et fa por la foscor?
1: No, no. Bé, de fet sí.
5: Doncs ja ho saps, has de pensar en com superar la por. Mira, mentre no torna la llum podríem cantar. Ja ho diuen, qui canta els seus mals espanta, no? Sí!
7: Bona cançada! Sí! Sí! Sí! Sí! Sí! Sí! Sí! Sí!

0: Hola, Marta. Ves qui ho havia de dir? Tots tenim por d'una cosa o altra.
1: Hola, sí. Fins i tot l'Albert o el senyor Agustí.
0: Ja ho crec. Però l'important és aprendre a superar-les, oi?
1: Això mateix. I cantant i explicant acudits, hem passat una tarda divertidíssima. I sembla que l'Albert li han passat les pors.
0: Ostres, avui hem après una cosa d'allò més important, oi? I com ho escriuràs, això que us ha passat?
1: Ho voleu saber?
0: I és clar que sí. A veure si tots plegats aprenem a fugir de les pors.
1: Quina por! La fosca de la nit, de perdre's el neguit. Forts llamps i trons quan plou, allò que ningú vol, també sentir-se sol. Uns pensaments bonics, riure amb els amics, cantar una cançó. No hi ha res millor per espantar la por.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruch i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruch, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruch. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

0: Fantàstica aquesta versió del Pony Pissador, molt xula la cançó per anar a dormir. I amics i amigues, nosaltres sí que ara arribem al final de la Moixiganga i la setmana que ve tornarem amb moltes ganes de passar-nos-ho molt bé tot escoltant la ràdio. Avui hem pogut escoltar Va de Jocs amb l'Anònima, el joc Bòlit o Bòlit, i també hem pogut escoltar el Saps Què dels nostres amics de Bon Dia Menuts de Ràdio Tordera i un nou capítol de Sir Petit que es titulava Quina por, ai, ai, ai, quina por que hem passat avui escoltant el capítol, Recordar-vos que a la nostra pàgina web podeu escoltar tantes vegades com vulgueu aquesta Moixiganga i totes les que hem fet fins a aquesta temporada. A la moixiganga.cat, allà hi podeu entrar tantes vegades com vulgueu. Recordeu, la setmana que ve tornarem amb una nova Moixiganga i moltes, moltes ganes de passar-nos-ho molt bé. Per cert, el meu nom, Moisès Bruc, i us espero aquí, a la vostra emissora municipal, la setmana que ve. I sobretot, sobretot, ja sabeu que aquí a la Moixiganga passem llista, que sí, abans de començar. Doncs no hi falteu la setmana que ve, perquè passarem llista. Així que bona nit a tothom i fins aviat. Adeu a tothom. Adeu, adeu.
1: Lluna, lluneta, ben rodoneta, roda ben fi fins demà al matí.

teu costat. Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.

0: bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Comença la Moixiganga. Bona nit, què tal, com esteu? Esperem que estigueu tots molt bé aquí al costat de la ràdio, tot escoltant el vostre programa preferit, tot escoltant La Moixiganga, un programa que presenta Moisès Bruc, que sóc jo mateix, amics i amigues. I avui us hem preparat moltíssimes coses aquí a La Moixiganga perquè tenim ganes de fer moltes coses mentre vosaltres us aneu preparant per anar a dormir. Per exemple, avui connectarem amb el nostre avi, amb l'Andreu Cistella, que ens presentarà un dels nous llibres de Roald Dahl. Avui es titula Versos per Versos. Ja sabeu que Versos per Versos nosaltres l'hem adaptat a la ràdio i el podeu escoltar sempre que vulgueu si aneu a la nostra pàgina web, si aneu a Contes, allà hi trobareu una secció que posa Versos per Versos de Roald Dahl i allà hi trobareu tots els contes que us hem fet aquí. Per exemple, hi trobarem la Ventafocs, en Jan i la Mongetera, la Blanca Neus i els Set Nans, els Rínxols d'Or i la Caputxeta Vermella. I això és el que avui ens recomanarà el nostre avi, l'Andreu Cistella. També us proposarem la secció dels nostres amics de Ràdio Tordera, de Bon Dia Menuts, un programa que es feia en aquesta emissora i que tenien una secció molt xula que es deia Saps què? Una secció que sempre ens expliquen alguna que d'altra anècdota. Així doncs que avui l'escoltarem també. I acabarem La Moixiganga abans de la cançó de Bressol amb un nou capítol de Circ Petit que avui es titula Problemes de punteria. I com sempre, la cançó de Bressol que no falti aquí a La Moixiganga per dir-nos bona nit i desitjar-nos bons somnis. Tot això durant els propers 30 minuts aquí a La Moixiganga. Ja veureu que ens ho passarem molt i molt bé tot escoltant aquest programa de ràdio. Dir-vos també que a part de ser un programa de ràdio, tal com us deia ara, també tenim una pàgina web que és molt xula, que és lamoixiganga.cat. I allà, a part de trobar-hi els versos per versos de Roald Dahl, també trobarem una secció molt xula, que és Jocs de Falda. Si teniu ganes de jugar amb el pare i la mare, simplement us assenteu a sobre la seva falda, cliqueu un dels jocs de falda i a jugar amb el pare i la mare. Per exemple, hi trobarem Les Campanes, Peu Polidor, Arri Arri Tatanet, aquest que coneixem, és un de molt conegut. També hi trobarem Joc de Dits, Mans Manetes, o bé Bernat Bernat, tot això a la nostra pàgina web. Doncs vinga, va, que un cop fetes les presentacions us diré que avui començarem anant a la peluqueria, perquè avui la cançó ens ve donada pel País de Cotó i es titula Rínxols Somrients. Si teniu ganes de ballar una estoneta, doncs vinga, va, apugem el volum de la ràdio, que això està a punt de començar. Està a punt de començar el teu programa preferit, La Moixiganga, el programa infantil, el programa familiar de la teva emissora municipal. Amics i amigues, sóc el Moisès i ara mateix comença aquí La Moixiganga. Som-hi! We'll be right back.

0: Bon dia! L'última, sisplau.
1: Soc jo, m'han de tenir, tallar i fer la permanent.
2: Però, Anna, deixa'm el rulo, sisplau, que m'arriba. Què passa?
0: Escolteu, escolteu la ràdio. Em sembla que això és País de Cotó.
2: Què dius ara, si són les de Calaix?
1: Sabeu què m'han dit?
2: Què?
1: Què t'han dit? Que ho han fet junts.
0: Oh!
1: Una cançó.
2: Ah, doncs puja, puja.

0: Acabeu d'escoltar Rínxols Somrients de País de Cotó amb la col·laboració de les fantàstiques veus de les de Calaix.
1: La Moixiganga. És...

0: Bona nit, Andreu Cistella.
1: Bona nit, Mainada.
0: Ja tenim aquí l'Andreu Cistella, que és el nostre recomanador de capçalera, que sempre cada mes ens explica un dels seus llibres fantàstics.
1: Meus no, eh? Llibres d'en Roald Dahl, un escriptor increïble que ha fet moltes i moltes històries per nois i noies.
0: I els té tots a dalt de la biblioteca, oi que sí?
1: Sí, senyor. Us en vull presentar un de molt diferent.
0: A veure, quin és aquest tan diferent?
1: És que aquest és un recull de contes molt particular.
0: Ah, caram.
1: Un recull de contes i, a la vegada, un llibre de poemes.
0: Carai, tot en una, tres en una, no?
1: Sí, es tracta ni més ni menys que un llibre d'en Roald Dahl que es diu Versos perversos.
0: Hola, Versos perversos. Ja només amb el títol ja ens deixeu amb les ganes de llegir-lo.
1: Doncs sí, en aquest llibre hi podreu trobar la Blancaneus, la Ventafocs, la Caputxeta Vermella, els Tres Porquets... Bé, una pila de contes clàssics explicats a la manera d'en Roald Dahl.
0: Molt bé, pinta bé, pinta bé.
1: I cada un no serà ben bé com vosaltres us l'espereu. La Caputxeta no és una noieta tan pàmfila, ni la Ventafocs és una noia tan discreta.
0: Vaja.
1: La veritat és que tots els contes caben d'una manera sorprenent, que no tenen res a veure.
0: O sigui, són els contes tradicionals però canviats una miqueta, oi?
1: Exactament, explicats d'una altra manera, a la manera Roald Dahl.
0: Molt
1: i a més ens ho fa en forma de poemes, de manera que està farcit de rodolins i rimes la mar de divertides. Fan petar.
0: Molt bé, fan petar de riure aquests llibres.
1: Sí, he de dir més que la versió en català la va fer en Miquel Desclot, si no m'equivoco, i són uns versos fantàstics.
0: Molt bé, Miquel Desclot, ja el coneixem aquí a la Moixiganga, perquè amb la Montse, amb el Posem Fil a la Poesia, alguna vegada ens n'ha parlat.
1: Doncs si llegiu aquest llibre d'en Roald Dahl podreu llegir a la vegada en Miquel Desclot i us fareu un fart de riure.
0: Caram, caram, quines bones ganes de llegir-lo. I com ha dit que es deia, Andreu Cistella, aquest?
1: Versos perversos.
0: Versos perversos, perfecte.
1: Per cert, aquest llibre, al igual que la majoria de llibres d'en Roald Dahl, està il·lustrat per Quentin Blake, uns dibuixos de la mar de divertits.
0: Molt bé, o sigui, més a més de llegir, ens divertirem mirant els dibuixos. Fantàstic, doncs ens l'apuntem a la llibreta i cap a la biblioteca.
1: Doncs ja ho sabeu, quan s'acosti el dia de Sant Jordi, si voleu deixar la gent ben parada amb poemes, versos per versos.
0: Versos per versos, doncs moltíssimes gràcies, Andreu Cistella, d'aquí un mes el tornem a trucar.
1: Molt rebé, a vosaltres, Mainada, bona nit.
0: Bona nit, adéu.

La cúpula de Santa Maria del Fiore és la catedral de Florència, Itàlia, que també s'anomena Santa Maria del Fiore. Es troba la famosa cúpula renaixentista construïda per Filippo Brunelleschi entre el 1420 i el 1436 amb les màquines que ell mateix va inventar per aquest projecte. Es tracta d'una cúpula ovoide de 8 cares. L'interior el van pintar al fresc Vasari i Zuccarelli entre el 1572 i 1579.

0: Banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: Problemes de punteria.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Caram, quina parada que té organitzada en Genís, el mag. Sembla que està preparant un nou truc amb la Sílvia, la seva ajudant. Ostres, però si hi ha caixes per totes mides i de tots colors. I a dins la caixa més gran hi ha la Sílvia.
1: A veure, jo què havia de dir? Ah, sí, i ara que la meva formosa ajudant s'ha ficat en aquesta caixa, jo, amb aquest mocador... Amb aquest... On és el mocador?
3: A veure, Genís, si jo sóc a dins la caixa, no puc ajudar-te amb els estris. Has de tenir molta cura on deixes les coses.
1: Sí, esclar. Ja l'he trobat! Amb aquest mocador... era sota d'aquesta caixa. Doncs agafo la meva vareta... La meva vareta? On és la meva vareta?
3: Ai, quin desastre!
4: Hola, parella! Què? Quin rol fa aquest mag? Sílvia, per més que t'amaguis, en Genís t'acabarà trobant. Aquesta caixa on t'has ficat no seria precisament un amagatall discret.
1: Per fi, allà hi ha la meva vareta. Oh, però compte la perla!
4: Què passa?
1: Oh, no! La teva estimada elefanta ha aixafat la meva vareta. Oh, mira com ha quedat.
4: No, res. De tot em fas un escàndol, tu.
1: Oh, però si ha quedat tan aixafada com...
4: Pots comptar.
1: Ah, segur que no funciona.
4: Ara encara diràs que els trucs no surten per culpa de la perla.
3: Va, Genís, prova la vareta, home.
1: A veure... Que vagi ben eixerida i no valiga balaga, que aquí terra hi aparegui una pastanaga. Oh, ho veus? No ha funcionat. Hauria d'haver aparegut una pastanaga aquí terra.
4: Però, què li has fet a la perla?
3: Genís, la pobra perla ara té una pastanaga en lloc d'una trompa.
1: Oh, batu a l'olla. Res de pastanagues. Per mi ja te'n pots anar a fregir raves.
3: Genís, que ara la perla té dos raves en lloc d'orelles.
4: Mata el dimoni! Què li has fet a la meva elefanta?
1: Sí que em sap greu, caram, només li faltaria un enciam.
3: Oh, Genís, pare, si us plau, la cua de la perla és un enciam.
1: Oh, doncs trobo que queda prou divertida.
4: Doncs a mi més aviat em sembla una amanida.
1: No, m'encanta que a sobre et posis poètic. Però et recordo que tot plegat ha sigut culpa seva.
4: Culpa de la perla? Mira que si t'arreplego!
3: Nois, nois, una mica de calma. Què us passa?
4: Mira, Sibila, què ha fet aquest mag... Te passo que t'emboli!
1: No he estat jo. És culpa de la vareta. Si no li hagués passat un elefant per sobre...
4: Elefanta! Elefanta!
1: Tant li fa. Elefant que elefanta. La meva vareta fa figa de totes totes.
3: Per una vareta no cal pas que discutiu tant. Mira, Genís, precisament et venia a ensenyar aquesta vareta que tenia guardada al carruatge.

0: Sílvia, ja provarem aquest truc més tard, eh? Apa, adeu!
1: Serà possible? Coi de Genís. En fi, moltes gràcies, Sibila. En Genís, sense una vareta màgica, està ben perdut. Quina vareta? Coi, quina vareta? Quina vareta vols que sigui? La que li acabes de regalar dels teus avantpassats, no? Jo no he tingut mai un avantpassat mag. El que li he donat a en Genís era una branqueta que m'he trobat aquí al darrere.

0: Hola, Marta.
1: Hola.
0: Caram, en Genís. Em sembla que és un mag prodigiós, però no ho sap ni ell. Escolta, com ho explicaràs, això d'avui?
1: Doncs a veure si... Sí, ja ho sé. Varetes. Uf, aquest sí que ha estat un matí ben accidentat. Mentre la perla camina, la vareta ha aixafat. La pobra no va gens fina i ni un truc endevina. Elefanta divertida? Sí, com una amanida. Ens vens amb una branqueta fatillera xerida. I quan tot està capeta, finalment tenim vareta.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruch i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruch, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruch. El control, Carla Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

Somnis de xiular és la cançó que us proposem avui de Bressol. Una cançó que ens explica diferents somnis. I tu, què somies? Si vols, ens pots explicar els teus somnis amb una nota de veu al nostre

boníssima aquesta cançó de Xiula, que es titula Somnis, que ens expliquen els seus somnis. I amics i amigues, amb això arribem al final de la Moxiganga d'aquesta setmana. Dir-vos que avui hem pogut escoltar l'Andreu Cistella, que ens ha recomanat el llibre Versos per Versos, un llibre que podeu escoltar a la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat. També hem trobat el Saps Què, dels nostres amics de Ràdio Tordera, del Bon Dia Menuts. I per últim hem pogut escoltar un nou capítol de Sir Petit que es titulava Problemes de punteria. I nosaltres ens direm adeu i fins la setmana que ve, i sobretot la setmana que ve no hi falteu, que aquí a la Moxiganga passem llista. Bona nit.

0: publica radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Nit de Jazz amb Joan Pastor.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Hora Màgica dels Mussols. Soc en Joan Pastor i seguim amb el nostre particular batec musical amb aires de jazz, com sempre, a radiosenquirze.cat. Aquest mes d'abril hem tingut, com no, la Setmana Santa, un període de temps dominat per imatges religioses i molts soldats de l'antic imperi romà passejant pels nombrosos canals de televisió amb les clàssiques pel·lícules de l'època. Per això avui, que gaudirem amb el suport del nostre amic Jordi Milià, volíem destacar la banda sonora d'una d'aquestes obres clàssiques, ni més ni menys que Spartak, una pel·lícula dirigida per Stanley Kubrick l'any 1960. Tot i que generalment el mes d'abril sempre està un xic carregat d'aventures, més de les que ja ens ofereix la pròpia natura, oi Jordi?
1: Doncs sí, Joan, hem tancat aquest abril amb la celebració de la Diada de Sant Jordi. Sembla que seguirà anomenant-se així malgrat l'exigència de l'escriptor Eduardo Mendoza i del suport del dibuixant Mariscal, que s'hi va afegir. I veig desconeixement de la història i afany de notorietat. De fet, es va voler instaurar el Dia del Libro a tot Espanya i no va quallar el lloc. En canvi, a Catalunya, quan la varen fer coincidir amb el Dia de Sant Jordi, es va convertir en Diada Popular de Participació Massiva, amb gran èxit i amb vendes espectaculars de llibres i roses.
0: Veus, el Jordi sempre sap posar les coses al seu lloc i, cuidado, que no ens toquin el Sant Jordi com el tenim. Com sempre.
1: Sembla que Sant Jordi, abans de ser sant, era un tribú romà.
0: Exacte, ara en parlaré. Correcte. En tot cas, en Sant Jordi, que durant el segle III va estar un temps, com deia en Jordi, com a soldat romà, ens va perfecte per introduir el nostre espai d'avui, que sorgeix una música que ens parla de la revolta d'uns gladiadors. Per tant, volem recuperar una excel·lent banda sonora escrita per un gran desconegut, lamentem-ho, però és un gran desconegut, Alex North, un compositor dels Estats Units que, atenció, ha estat un dels músics més nominats als Oscars per les seves excel·lents bandes sonores. Però el més destacat és, sense cap mena de dubte, el tema que descriu la història d'amor entre els dos protagonistes. Una composició delicada, emotiva i sorprenent que va mereixer un munt de versions per músics destacats, curiosament, dins del món del jazz. Per cert, la idea de fer aquest espai dedicat a aquesta cançó va ser del meu fill Adrià. Va sorgir a l'hora que anàvem descobrint diferents vinils a la botiga de jazz de Barcelona, Jazz Messengers.
1: Sí, de fet, l'Adrià sempre ha tingut un bon gust musical, eh? Encara recordo quan li vaig regalar un CD dels Odd Rigtime Cycles.
0: Li va encantar.
1: I com el va gaudir i els va estar seguint. Són moments que queden per sempre en el nostre imaginari musical. Avui, doncs, escoltarem versions d'aquest immortal tema creat per a la pel·lícula Spartacus, portades al terreny del jazz per músics que l'han sabut reinterpretar amb ànima pròpia. I també, per suposat, reivindicarem el seu missatge.
0: Correcte, Jordi. Potser l'amor no ha guanyat mai cap guerra, indubtablement, però cada vegada que sona aquesta melodia ens queda clar que és l'única cosa que realment val la pena defensar. Com ja ens apunta el mateix Stanley Kubrick, en un món tan convuls i violent, el que ens manté vius és l'amor, la dignitat i les ganes de llibertat. Doncs anem-hi. Començarem amb un breu recordatori de la versió original de la composició que el músic Alex North va escriure per Spartaco. Escoltem-la.

Aquesta era la versió original. I tot seguit escoltarem la primera versió d'aquest clàssic del cinema. Es tracta de l'excel·lent peça que Youssef Latif va realitzar l'any 1962, inclosa en el seu treball Eastern Melodies, editat en vinil per Prestige Records. Transmet l'emoció del tema amb un oboè sostingut que recorda el so fascinant que utilitzaven els encantadors de serp. Escoltem-lo.

Quina bo, eh? Ara estàvem comentant amb el Jordi, això sí que recorda aquests instruments que feien servir els hindús. Bé, si seguim dins la mateixa dècada de l'any, en 1963 el gran Bill Evans feia una deliciosa versió d'aquest tema d'amor d'Espartacus, que avui estem reivindicant. Considerat com un dels pianistes de jazz més importants de la història pel seu toc impressionista de l'harmonia, en Bill Evans va entrar en les profunditats més emocionals del tema del compositor Alex North, aconseguint una de les versions més espectaculars. Escoltem-ho.

0: Passem ara cap a una nova inspiració, Joan. Vai. Amb la guitarra de Gabor Szabo.
1: Compte que el Bill Evans ens ha deixat, per això, bocabadats, eh? Per parlar-ho tranquil·lament, vaja.
0: Ara ho suavitzarem, potser, o... Bueno, no, està bé, està bé. Músic, Gabor Szabo, músic nascut a Budapest l'any 1936. Fa una reinterpretació afegint colors de la cultura del seu país que li dona un toc nostàlgic a aquesta original versió, realitzada l'any 1972. Gabor Szabo i el seu cover del Love Theme from Spartacus.
1: Molt bé.

I ja que estem amb cordes, aprofitem-ho I presentem ara la versió d'un altre guitarrista, ni més ni menys que en Carlos Santana amb un concert que va fer conjuntament amb el gran Herbie Hancock als teclats. Una actuació realitzada al festival Life Under the Sky a Tòquio l'any 1981. Els nostres dos protagonistes varen sortir a l'escenari acompanyats per uns músics de luxe, en Wynton Marsalis a la trompeta, Ron Carter al baix I Tony Williams a la bateria. En aquesta versió del tema d'Espartac, els dos músics varen demostrar novament com el jazz I el rock es poden fusionar fent palès que les seves fronteres són molt fines. Herbie Hancock I Carlos Santana amb el seu Spartacus Love Theme.

0: Ens quedem a l'Àsia Oriental per presentar el treball d'una cantant japonesa de nom Akiko, que té l'honor de ser una de les figures que ha participat en la renovació del clàssic segell de jazz Verve Records.
1: Poca broma.
0: I tant. Nascuda a Tòquio l'any 1956, Akiko Yano es va fer famosa pel seu repertori de més de 500 temes clàssics de jazz, que inclouen algunes versions molt aconseguides, com el Come Together de Beatles.
1: Sessió pel Miquel Àngel, com sempre portem algun tema perquè el Miquel Àngel estigui content.
0: A banda de la seva veu, és també un excel·lent pianista i compositora. Amb la seva música ha creat una estètica personal que és tendència en el món de la moda. Akiko s'ha convertit en tota una icona que representa una nova era del jazz al Japó. La seva versió del tema d'amor d'Espartacus, gravada l'any 2008, és molt original i inclou la lletra que va escriure Terry Callier i alhora té un sentiment molt dolç. Escoltem-la.

Esteu, per recordar-ho, sobretot, esteu escoltant Nits de Jazz a la sintonia de ràdio santquirze.cat i seguim molt ben connectats amb el tema d'amor d'Espartacus amb la versió del Profeta. Ep, sobrenom de Hamad Jamal, pel seu estil innovador. El gran pianista ens va deixar als 93 anys, el 2023. Aquest gran geni del teclat va gravar aquesta magnífica peça també l'any 2008. Musicalment demostra un equilibri perfecte entre l'habilitat de la mateixa melodia i el toc elegant del jazz. Una versió d'aquest tema immortal d'amor genial i impecable. Hamad Jamal i el seu Espartacus Love Theme.

0: Ens situem ara a Itàlia. El grup de jazz Quartetto Moderno ens porta una versió més lleugera d'aquest tema que avui estem reinterpretant amb diferents músics.
1: I de moltes maneres, perquè déu-n'hi-do,
0: Ens ofereixen un so molt proper on destaca la flauta travessera. Mira, de fet, Quartetto Moderno està liderant l'escena del jazz italià amb un nou estil que implica una estètica fresca, atrevida, molt lligada a la cultura europea.
1: Hem de reivindicar-ho.
0: I tant. Aquest Love Theme from Spartacus, realitzada l'any 2010, té un aire retro que vol recuperar l'estètica musical del jazz més íntim. Escoltem-los.

Molt tranquil·la, molt maca, i sembla que sigui d'un altre temps, ara ho estàvem comentant amb el Jordi. En canvi, aquesta gent són d'ara, del 2010. Bé, seguim reinventant, rebuscant amb aquest, diguéssim, bagul de records, una de les versions més desconegudes que ara posarem d'aquest Loftem Spartacus que estem recuperant, és la de Quasar, un músic que forma part del llinatge dels grans digi japonesos inspirats en gran mesura en Nujabes, el gran productor japonès responsable d'una estètica molt particular dins del panorama de la música electrònica i el nou jazz al Japó. Un petit viatge que barreja, ara ho escoltareu, barreja sons d'ambients, aires de jazz i un excel·lent ritme que a poc et va entrant tan a dins que et fan venir ganes de ballar. És potser la versió més trencadora d'aquest Love Temps d'Espartacus que avui no parem de reinventar. Escoltem-ho.

I si el segon tema d'aquest homenatge a la gran composició d'Alex North ha estat la interpretació magistral de Bill Evans, ara és el seu contrabaixista, Gary Peacock, que 55 anys després, és a dir, l'any 2018, li fa un homenatge amb un excepcional treball gravat a l'Auditorio Stello Molo de Lugano, sota la direcció de Manfred Eicher del segell ECM Records. En aquesta ocasió, Gary Peacock està acompanyat pel pianista Mark Copland i el bateria Joey Baron. La força expressiva d'aquest trio, sobretot dins de la seva atmosfera més poètica, intenta repescar l'ànima d'aquest tema sorprenent que des d'una estètica aspra i plena de gladiadors va conquerir el món sencer. Escoltem-los.

Bé, i per tancar aquest homenatge a una autèntica història d'amor inclosa en una preciosa composició musical, ho fem amb un desconegut de luxe. Kenny Wheeler toca la trompeta, el fiscorn i

0: de dos excel·lents guitarristes, en John Abercrombie i John Parricelli, a més del virtuós baix suec Anders Jorvin. Es tracta d'una gravació amb un so extremadament íntim. De fet, els matisos, les textures i el joc de les dues guitarres que sonen lliures i netes juguen amb la trompeta de Kenny Wheeler, creant quelcom semblant a una conversa privada, i els oients tenim l'estranya sensació d'escoltar-la amagats darrere una porta.
1: Mira que bé.
0: Creiem que aquesta potser era la millor manera de tancar aquest himne a l'amor que avui hem reivindicat amb l'admiració que es mereix. Love Them from Spartacus, de Kenny Wheeler.

0: Bé, doncs hem arribat al final de l'espai. Avui hem escollit Espartacus, una pel·lícula que, tot i estar marcada per la guerra, l'opressió i la lluita per la llibertat, la seva música emergeix com un acte de resistència silenciosa. No és només una història d'amor entre dos personatges, és una afirmació radical que, fins i tot enmig de la violència més brutal, l'amor continua sent possible i per suposat, necessari. De fet, no sé si a tu et passa el mateix, Jordi, però a mi se m'ha quedat enganxada la melodia. Crec que m'acompanyarà uns quants dies.
1: Mira, Joan, sempre m'ha fascinat l'enorme poder evocador de la música. I en cadascuna de les versions d'aquest tema d'amor haurem pogut reviure l'escena amb Espartac i Varinia, interpretats per Kirk Douglas i Gene Simmons.
0: Sí, molt bé que ho diguis, perquè ho fan superbé. És increïble el treball que fan.
1: Perfectament. Sí, Joan, també la portaré amb mi uns quants dies, i tant que sí.
0: Bueno, doncs ja aquí som i estem amb aquest tema. Volem esmentar, després d'haver escoltat tots aquests grans mestres del jazz, que demà, 30 d'abril, és el Dia Internacional del Jazz. Una cita per recordar i estimar una música que no para de reinventar-se. Doncs res, volem donar les gràcies al tècnic de Ràdio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la seva màgia, el seu característic to inspirador i, per suposat, el seu expert acompanyament. Si voleu compartir l'hora dels mussols amb nosaltres, els dimecres, a Nits de Jazz, seguirem tenint amb vosaltres una gratificant cita per gaudir de la música. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.
1: Fins la propera cita. Adéu-siau.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris, un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Misteris la nit.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
7: i al... Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze,
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga!
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga!
7: Ves, quina gràcia!
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.